0: Las 2:39 de la tarde, seguimos en Illes Balears en la onda. Recuerden que máxima precaución hasta ahora durante toda la tarde también en Ibiza y Formentera, donde se prevén esas lluvias y esas tormentas, también incluso en Mallorca un poquito más tarde, que se podrían acumular también hasta 90 litros por metro cuadrado. Esa es una de las noticias del día, esos avisos, así hay que estar muy pendientes. Pero ahora es momento de saludar a nuestros tertulianos aquí en Illes Balears en la onda. Tenemos con nosotros a Catalina Sirer, ¿qué tal? Benvinguda de nou. T'enyoràvem, ja t'ho vaig dir i t'ho torno a repetir.
1: Moltes gràcies, jo també vos enyorava molt a vosaltres, trobem-nos aquí, poder xerrar una estoneta i que la gent mos escolti. Espero que tothom que estigui a casa seva hagi passat un bon estiu, tinguin salut i estiguin preparats per començar aquesta nova temporada.
0: Nou curs, nou setembre.
1: Exacte.
0: També saludam en Tolo Cervera. Què tal, Tolo? Com estàs?
2: Com està? Molt bé.
0: Mos tornem a trobar aquí i avui a damunt també tenim una nova incorporació, perquè és en Joan Mayans, president de l'Associació d'Estacions de Serveis de Balears, perquè avui mos ve molt bé que estigui ell aquí per xerrar de tots aquests temes de les pujades de preus també dels carburants que tots estem notant. Què tal, Joan? Benvingut.
3: Bones tardes, què tal a tots? Gràcies.
0: I de com comentàvem, no? Ho duim comptant també tota la setmana. Avui eren els pescadors els que se queixaven d'aquesta pujada de preu dels carburants. La darrera també, que hi va l'organització, diguem, que va dir que aquesta alarma, no?, per aquesta pujada de preus va ser representant de l'Associació de Benzineres, en Rafael Matas, aquí precisament a Onda Cero, i també xerrava que, sobre el govern central, no?, demanava aprovar aquesta bonificació de 20 cèntims per litre amb benzina i dièsel, i comentava que arribava tard, no? Anem a escoltar-lo i ell mos introduirà aquest tema.
4: Confiemos con pequeño alivio. Todo lo que sean ayudas, bienvenido sea. Realmente estamos en un momento bastante delicado y el transporte de mercancías es un pilar muy importante, y más para los Baleares. Si nosotros no podemos llegar a final de mes y empezamos a reducir vehículos y servicios, tenemos un problema para todas las islas. Pero realmente, cuando tengamos ya las ayudas, valoraremos.

0: saber hasta qué límite o cuánto realmente esas ayudas nos pueden ayudar.
1: Joan, com a president de l'Associació d'Estacions de Serveis de Balears, com està afectant ja això i quines són les principals reivindicacions, també una d'elles, com deia en Rafael Matas, no? Aquesta bonificació de 20 cèntims?
2: Bones tardes. La situació que tenim ara mateix és complicada. Hem repassat ja de mitja la barrera psicològica dels 2 euros, tant en benzina com en gasoil. És una situació crítica per als nostres clients, que diguéssim que és el darrer eslo d'aquesta cadena, però sí, també és una situació crítica per a nosaltres, perquè, lògicament, quan més car està el preu del carburant, nosaltres venem banco. Nosaltres molt estimem més que estigui un preu raonable, que és quan nosaltres tenim més ventes, i el que la gent pentura pot pensar al contrari, ja, 2 euros. No, en 2 euros nosaltres no tenim poder damunt dels preus del carburant. Nosaltres, d'aquests 2 euros, que està avui més a manco de mitja, els preus del carburant, els benziners m'ho duim 15, 16, 17 cèntims per litre, per tant, bruta, de més. No tenim marge damunt del preu. Quines reivindicacions tenim enfront d'aquesta pujada dels preus del carburant? Ara mateix ja ha activat la clàusula d'emergència que va aprovar el govern, que eren aquests 20 cèntims de descompte damunt dels imposts especials de gasoil, que això, una vegada aplicat, se tradueix en uns 10 cèntims de preu de venda. El que passa que no basta perquè la conjuntura econòmica i la pujada dels preus dels carburants s'està menjant aquesta bonificació. Per tant, jo no sé si l'estat espanyol té potestat o no de tornar a fer una rebaixa temporal del tipus d'IVA. Està dins la Unió Europea crec que no era massa partidari de fer aquest moviment, però bueno, anem a veure d'aquí a final d'aquest mes de setembre, que recordem, a final d'aquest mes de setembre caduquen totes aquestes ajudes que estan vigents, que són 5 cèntims en la benzina i 20 en la cas de gasoil. Tenen fet caducitat que el dia de setembre. A veure, mem, si per mes d'octubre, jo vull pensar que sí, se pren poc tipus de mesura per amortiguar un poc dic aquest tipus d'IVA perquè al final s'IVA és un impost finalista i és percentual. O sigui, com més pugis per l'escriuen, també més alt el descompte. Un descompte fix, com és que teníem ara mateix, damunt dels impostos especials, clar, si la conjuntura econòmica que veu com estem ara mateix se preveu com a tot el temps, en el final el mercat s'acaba menjant aquesta bonificació.
1: Catalina, però és que això ja ho hem viscut, perquè fa uns mesos xerràvem també d'aquesta pujada.
3: Clar, xerràvem de la pujada del carburant, però el tema delicat, el tema problemàtic, és que aquesta pujada de carburant no queda només en el carburant. Té una repercussió damunt la resta de productes que arriben a les nostres illes, perquè som unes illes i ens han d'arribar els productes de moltes de maneres, amb molt de vehicles, tant per terra, per mar, per aire, per lo que sigui, que la pujada de carburant té una repercussió directa damunt altres preus. Per tant, té un efecte damunt tota la ciutadania i damunt totes les economies familiars, i aquest és el problema. Jo, en referència al preu del carburant, jo faig com una mala praxis, que no mirar que val, vull dir, si he de marxar el cotxe, he de que fas cotxe, el depòsit està buit i he de circular, vas, poses benzina i pagues el que te diuen que has de pagar. Si dius 30 euros, pagues 30 euros i te dura manco que te durava abans, però sense mirar si va dos, perquè ja no ho pot mirar, això, perquè si no, el que dèiem és un efecte psicològic que t'estranyes, perquè dius, això ha pujat això, però tot el que més també ha continuat pujant, i per tant és una situació complexa i delicada. Jo entenc que hi ha una política de bonificació, però el que comentaven, que no és suficient, i per tant no sé quines mesures se poden emprendre per poder pal·liar aquesta situació que afecta, com dèiem, a col·lectius professionals molt importants.
1: De fet, també en els transportistes, no? Com dèiem, que exigien en el govern també aquesta bonificació de l'augment dels preus del combustible de l'Orient Mitjà, no? Ja ho hem escoltat, però també inclús en els distribuïdors, no, Tolo? Com a president de l'associació.
4: Però, vamos, aquí és important el que ha dit Subalés ara, se va ser important per veure fins on arriba tot aquest problema. És a dir, no només el preu del combustible, que ho és, sinó

0: pues la repercussió que té damunt tot, per exemple, en el nostre sector, el cost de l'explotació de qualsevol empresa de distribució dels combustibles és important. Que passa que fins ara, des de febrer a març, que se va començar a desbaratar, pues les empreses ho hem anat assumint en la nostra compte de resultats. Però hi ha un moment que ja no pot ser més, això que vol dir que haurem de començar a aplicar aquestes pujades, en aquest cas del combustible, damunt dels preus dels productes. És que no hi ha altra història. Les ajudes en forma d'IVA a les empreses no mos afecta, perquè sabeu que és un IVA compensat. Però, bueno, nosaltres estem pendents de les ajudes pactades en el govern d'aquí, a veure si arriben aviat. Això vull reivindicar una vegada més, i aquest dia m'he cansat de dir-ho, que no pot ser que perquè l'administració sigui lenta o sigui complicada, pues, bueno, aquestes ajudes no arribin urgentament, que apliquin la declaració responsable i que vagin abonant tot allò que s'ha anat presentant. Després, és que no ho hagi fet bé, com va passar amb les ajudes Covid, que ho hagi de tornar.
1: Perquè, Joan, en aquest cas, també aquestes ajudes, quin impacte podrien tenir inclús en el preu que paga el consumidor, no? Perquè això de que a lo millor agafar menys els cotxes, jo no sé fins a quin punt serà cert, perquè en bosses n'hi ha per tot.
2: Sí, a veure, encara estem en temporada turística, veure, encara tenim mobilitat a les nostres carreteres i tenim també treballadors que fan feina en el sector de l'hostaleria. Si aquesta situació de preus que tenim ara mateix, que tot pareix que sí, perquè no pareix que a curt plaç se pugui resoldre aquest problema, no, si no sé que el senyor Trump demà de matí s'aixequi molt generós, no pareix que vull dir amb això, que si anem a final d'octubre, que és quan més o manco el gruix de treballadors que fan feina a l'hostaleria acaben contracte, si són fins als discontinus, mostra en bona situació realment a nivell d'economia familiar bastant, bastant complicada, perquè si seguim amb aquests 2 euros o més de 2 euros, perquè avui ja estem a 2 euros, si això se complica més, hem de recordar que l'estiu de 22 en la repercussió de la invasió de Rússia a Ucraïna se va enfilar fins a 2,20 llars. Sí que veure que hi havia una modificació de 20 cèntims, però el preu de base era aquest. Ens podem trobar un bon hivern si tot continua d'aquesta manera bastant, bastant cru. No només, el que deixàvem tot d'ara, una mica, no només, sinó per un pis preu de, per un pis de poli de carburant de vehicle privat, sinó també per combustibles, les calefaccions, com ve d'anar a Catalina ara mateix, nosaltres considerem que vivim un entorn privilegiat, però tenim un hàndicap que és que la majoria de coses molt bé o per via aèria o per via marítima, i el cost del flete ens pujarà, perquè puja el preu de l'energia. Per tant, ja dic, si això no trobam, o l'administració no... Dic l'administració en el cas de que no se resolgui aquest conflicte culturals, que no apareix, però si no se resolgui aquest conflicte culturals, si l'administració o les administracions no trobam una solució per amortiguar un poc el preu de l'energia, ens podem trobar un nivell bastant cru.
1: Aquesta pujada de preus també ho podrem veure, inclús afecta més, no? També la millor la crisi habitacional, la crisi dels accés a la vida.
3: No, és que és un tema molt complex, que no, de més, no poden xerrar només d'un producte. El que està clar és que el carburant és un referent, és molt, crida molt l'atenció, hi ha molt d'aspectes a nivell d'economia global i del món, així com està, que té que incideixen directament, però el que està clar és que quan mires un informatiu o quan fan entrevistes, el que està clar és que hi ha una pujada de preus generalitzada en tot un seguit de productes, des dels més bàsics en els menys bàsics, però els bàsics també tenen unes pujades considerables. I, per tant, entrant dins una roda, en un moment, allà on tot puja, pugen els preus d'escarburant, pugen els preus de productes bàsics, pugen molt de preus, però el que no pugen són els salaris de ciutadans. I, per tant, ens trobem en una situació complexa. I el que comentàvem, que si ven, pot ser difícil. I tot això, clar, que té una repercussió, evidentment, damunt l'emergència habitacional i damunt...

0: molta problemàtica, que jo quan venia deia, si me demanàssim quin resum faries, bé, que me'n vàrem anar de vacances, i el món en aquest temps de que quan me'n vàrem anar de vacances, ara que hem tornat, no és tan millor. Si feim, que, i no fa tant de temps d'això. Si feim un anàlisi de les diferents situacions, a tots els nivells, a molts de nivells, el món, i no dic que el món és globoterràquio, sinó els nostres entorns, les nostres illes, el nostre país, no estan més bé quan davant de l'amor de vacances. Han sorgit una sèrie de problemàtiques, una sèrie de situacions que fan que l'anàlisi sigui pessimista o la percepció que jo tingui no sigui optimista de la situació que estem. Estem pitjor en molts aspectes de la vida que no estàvem abans de l'amor de vacances. I això és la constatació de que jo deia, si me fessin fer un resum, què diries? I no, que m'ho hem anat de vacances però que no hem avançat cap a bé, que hem retrocedit cap a pitjor en molts aspectes.
1: Tono, jo no sé si coincideixes també en Catalina i sobretot parlant d'aquesta pujada de preus, no? Com a distribuïdors també, vosaltres sabeu, no?, que és el que més ha pujat i també el que més costa que arribi aquí a Balears.
2: Sí, bueno, jo el primer en la maduresa coincideix quasi sempre. I si no, mucho cuidado.
1: No és una novetat.
0: Jo amb ell també, jo amb tu també, Tono, ja ho saps.
2: A part d'això, el més important per una família quan arribem als trens és l'alimentació. És a dir, un podrà deixar d'anar, ja sé que posa exemples un poc absurdos, però és així, si no vas al cine, doncs mira, mala sort, ara menjar, l'han de comprar. Com recordareu, a principi d'any va haver unes pujades, sobretot amb els tiques bases d'ous, com a màxim exemple, bueno, va anar pujant en uns determinats preus, que eren ja molt complicats. Això s'havia estancat, però ara torna a partir. És a dir, a damunt es preu que ja ve carregat de principi d'any, han de començar a preveure que seguirà. De fet, si l'inflació de la comunitat està a un 4 i pico, si no vaig equivocat, però això és moltíssim. Si s'escalada de preus, que per això, com ha dit en Joan, que el combustible seguirà pujant, perquè això són mesures del món polític, que ja he perdut el fil, però si això segueix així, arribarem a pagar-ho tot massa car i serà molt complicat per determinades economies per accedir a tot allò que necessiten per viure.
1: Clar, avui també escoltàvem en els pescadors, no?, la Federació Balear de Cofradies de Pescadors, també alertava, no?, pareix que tots pues, se posen d'acord avisant, no?, un poc a les administracions de que aquesta pujada de preus pot afectar greument a tots els preus després que paguin després els ciutadans, inclús a l'alimentació. Una de les dades també que han conegut avui precisament de pujada de preus és respecte a la vivenda. Aquest matí, no?, hem estat en aquesta presentació de l'Observatori de Vivenda de Balears, és una novetat, és el primer observatori que se presenta aquí a les illes. Sobretot hi havia moltes dades, no?, que han donat a conèixer des de la Conselleria de Vivenda. Però una de les dades, no?, que igual ens ha cridat més l'atenció en els que hem estat allà, és que Balears arrastra un dèficit acumulat de 17.000 vivendes durant els darrers 25 anys. Catalina, 25 anys no són pocs.
0: No, home, són molt d'anys. Vull dir, són els anys que han passat a molta de gent que no havia nascut i ara ja necessita per tenir o per en marxa el seu projecte de vida personal, necessita una vivenda. Per tant, si ha 25 anys que hi ha aquest dèficit, totes aquestes persones, metges acumulades, no poden donar aquesta passa i no poden començar aquest projecte. I la situació de fa 25 anys ara, el que dèiem amb aquesta situació de preu, això és totalment diferent, la situació econòmica és totalment diferent. És vera que han passat per moment de crisi, per moment de dificultat, perquè el primer que t'ensenyen quan en els estudis d'economia és que l'economia són cicles i hi ha etapes molt importants d'expansió i després venen seguides etapes de recessió. Però és vera que fa 25 anys ni a nivell de preus, ni a nivell de mà d'obra, ni a nivell de material, ni a nivell de tot això, el món, la situació del conflicte bèl·lic i tot, no estava com està ara. I per tant, és més difícil fer front en aquest repte de posar-se al dia amb el dèficit que duen acumulat. I per tant, és un problema afegit en el retard que puguis dur de posar en marxa i tenir a disposició un parc de vivendes per a la gent que ho necessita. I a més, crear un increment demogràfic importantíssim, no només a les nostres illes, sinó a nivell de tot l'estat espanyol.
1: Avui precisament també la ministra, no?, de Vivenda ha estat a Eivissa, comentava, ha fet una crida, diguem, a les administracions regionals i locals també d'aquí de Balears, dient que tindrien que declarar, no?, Balears com a zona tensionada per aquesta llei de vivenda assequible que ha creat Europa per regular, diguem, el mercat. No sé, Catalina o Tolo, si estàu d'acord, no?, en regular aquest mercat immobiliari.
2: Jo és que en la vivenda crec que en xerrem molt de fa massa anys i no és cert ni en el diagnòstic ni en la cura. Surten informes cada dos per tres oficials, és a dir, no els invent jo, el darrer de fa dos o tres dies, no sé de quin estament, hi havia a Balears encara 60 i pico de mil de vivendes tancades que el propietari no els alloga per distints motius, lo de l'alquiler vacacional, però això és una altra història, tampoc ajuda, bueno, que comencin a aclarir tot això. La solució per això no és seguir construint ara sense saber per què, és a dir, és vera que en falten, però a veure si que aquestes que falten simplement no estan en el mercat per distintes causes. No fem res, jo voldria que algú m'ho explicàs. Falta vivenda, vale, hi ha un estudi ben fet de quant en falta. Sabem en sèrio que en falten 10.000, 15.000 o 200.000? Jo penso que no. Però, insisteix, si totes aquestes vivendes que ara estan fora de mercat per distintes causes se facilitàs o se fes el necessari, garanties jurídiques, etc etc, perquè poguessin sortir, a lo millor aquest problema no seria tan greu, indistintament de que s'ha desfassat el preu de les coses, no només de la vivenda en general, en el poder adquisitiu de la gran majoria de ciutadans. Però això també és una història molt profunda. Xerrant concretament, jo crec que el primer que s'hauria d'haver fet i fer és aclarir quantes vivendes hi ha realment en desús, o sigui, tancades, buides, i per què no se posen en mercat.
0: Jo crec que és una bona notícia el fet que hi hagi aquesta observatòria. Jo crec que és importantíssim el que comentava en Tolo, que has de fer un bon diagnòstic per fer front a la situació. Pensau que des de principis de la legislatura ja el govern de Namarga Provença ha posat en marxa diferents mesures per a combatre aquest dèficit o aquesta crisi habitacional. I no tot acaben de funcionar. El fet de poder convertir els locals en vivendes, el fet de poder tenir una vivenda grossa, poder xapar-la en diferents... No acaben de funcionar. Per tant, han de també atendre les demandes de les persones perquè tot el que poses en marxa no acaba de donar els fruits que haurien de donar.
1: Bueno, aquest observatori de vivenda, veurem en què acaba, no? El primer també és analitzar un poc la situació, veurem si se proposen també solucions, sobretot urgents i immediates, que és el que més preocupa, no?, en els ciutadans de les Illes Balears. Nosaltres acabam aquí la nostra tertúlia de tots els dijous. Tornarem a xerrar. Catalina Cirer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Tolo Cervera i Joan Mallans, moltíssimes gràcies per estar nosaltres avui a Illes Balears. La Onda, i fins a pròxima.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Llegamos así a las 3 de la tarde. Vamos ahora con el resumen del día en 3 minutos que acerca al equipo de informativos de esta casa y nosotros volveremos mañana a las 2:30. Les esperamos.
4: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes, 3 minutos a las 3. Para resumir el día, la Audiencia Nacional rechaza paralizar el campamento de migrantes en el puerto de Ceuta mientras resuelve sobre su idoneidad. El gobierno podrá, por tanto, trasladar a los migrantes a esta infraestructura crítica, tal y como quería el ministro Óscar Puente, que esta mañana reconocía que no había un plan B.
6: Si las deniega, como esperamos, procederemos como teníamos previsto a trasladar ahí a los emigrantes. Si las concede, a ver qué hacemos. No sé, yo creo que hay quien quiere que hagamos magia, ¿no?
4: El Parlamento Europeo ha aprobado finalmente, con los votos en contra del Grupo Socialista, una resolución en la que critica la política migratoria del Gobierno, la regularización masiva, y en la que carga contra Moncloa por ignorar los avisos. En más de uno, el presidente andaluz, Juanma Moreno, se hacía esta mañana esta pregunta.
7: Si no es capaz de afrontar ninguno de los retos, ni los desafíos, ni de las amenazas que tiene España, ¿Para qué queremos este gobierno entonces?
4: La resolución de la Eurocámara condena también la invasión, pide que se investigue y exige a Rabat respeto para la soberanía española y europea. Al comisario europeo de Interior le ha pedido